0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.
2: Fuiste ave de paso y no sé por qué razón.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: ビオ。
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: personas que yo ni conozco.
1: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
2: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
1: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: si lo hacemos lo gitano.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Bambino, con ese, amor, con esos dos amores locos. Vamos a, recordarte nuestro teléfono. Si quieres contactar con nosotros, si quieres una canción, marca el 93-465-77-76.
1: Deja que te cuente un poco. Yo sé que te va a gustar.
2: Buenos días.
0: Buenos días.
2: Bon dia, Josep.
0: Hola, bon dia. Amb qui parlem?
2: Amb en Joan, de la Rambla Prim.
0: Què tal, Joan? Com va?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Escoltant-te.
0: Molt bé, gràcies, Joan. I com es presenta? Com es presenta el cap de setmana?
2: El fi de setmana, bueno.
0: Sí?
2: Perquè ja tenim una edat,
0: sí.
2: Tot això és igual. El fi de setmana que el dia de cada dia.
0: Molt bé. Joan, estàs a on de Barcelona, m'has dit?
2: De la Rambla Prim.
0: Ah, la Rambla Prim, molt bé. Doncs tu diràs, Joan, quina cançó escoltem?
2: Doncs pues mira, posa el Matt Monro, Alguien Cantó.
0: Alguien Cantó, molt bé, i a qui li dediquem?
2: A la meva senyora, que li agrada molt.
0: Molt bé.
2: Joan, a la Joana.
0: A la Joana, molt bé. Doncs vinga, li posem de seguida, eh?
2: Molt bé.
0: Una abraçada, Joan.
2: Adéu, bon dia.
0: Adéu.

Escoltem ja aquest tema, aquesta cançó que ens ha demanat el Joan per la seva dona, per la Joana, també. És aquest Alguien Cantó, de Matt Monro.

0: And as he held you close, the music played.
1: Alguien cantó, es la canción que ha triat el nostre amic Joan per dedicar-li a la seva dona, la Joana, que està a Barcelona. Bueno, ha sortit aquesta versió en anglès, la propera setmana te la posem en castellà, eh? Sembla, Joan? I dintre de 15 dies te la posem en anglès. No, en anglès te la posem en alemany, què et sembla? Sí? 93 465 77 76, el telèfon de la ràdio. 93 465 77 76. Buenos días.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, amb qui parlem?
2: Parlem amb Manel de Sagrada Família.
1: Manel, de la Sagrada Família.
2: Sí.
1: Què tal, com va tot?
2: Pues bé, de moment bé.
1: Sí?
2: Sí.
1: I quina cançó et posem, Manel?
2: Mira, volem dedicar a una cunyada meva.
1: Sí.
2: I a la seva germana, que es diu Joana, també.
1: Sí.
2: I la cunyada es diu Paquita.
1: Joana i Paquita.
2: Sí, no. Volem escoltar La vida és bella.
1: La vida és bella. Vale. D'aquí te la posem, la cançó.
2: Com dius?
1: D'aquí la vols, la cançó.
2: Del Bosé.
1: Del Miguel Bosé?
2: Sí.
1: La vida és bella, vale.
2: Que la canta amb la...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, correcte. Doncs jo te la poso, vale, de seguida, eh?
2: Bueno, tant de gust. Josep, et dius,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí.
2: Ah, molt bé.
1: Sí.
2: Pues que siguis molts diumenges aquí.
1: Moltes gràcies. Una abraçada, Manel.
2: Vinga, bon dia.
1: Cuida't. Adéu.

Està trucant el nostre amic Manel a Barcelona, a la Sagrada Família, i volia dedicar-hi aquesta cançó a la Joana i a la Paquita. La vida és bella, Miguel Bosé i Noah.

Si te agradan las motos, Paddock Badalona es un concesionario multimarca amb 30 anys d'experiència que ofereix als seus clients motos i accessoris per a motoristes a Badalona i Rodalies. Si el que necessites és un taller per a la teva revisió, a Paddock t'ajudaran perquè tenen taller propi. Servei oficial Kinko, especialitzat en recanvis de diferents marques de moto, i a la boutique hi trobaràs tot per al motorista. Cascos, roba, protecció, maletes, bosses, una infinitat d'accessoris i contínues ofertes. Ofertes i liquidacions a Motos Paddock. Motos Paddock, estem al carrer Baldomero Solà, número 2 de Badalona. I el telèfon és el 93-399-2692. 93-399-2692. Motos Paddock, taller propi, servei oficial Kinko.

Coneixes el restaurant Albadiu? Som a l'hotel Badalona Tower. Albadiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Restaurant Albadiu. Albadiu està a l'hotel Badalona Tower. La seva decoració avantguardista i atractiva formen un tàndem perfecte amb un tipus de restauració que ofereix el millor de la cuina catalana. Restaurant Albadiu. El restaurant Albadiu està a l'hotel Badalona Tower. Vine a gaudir de la millor cuina al restaurant Albadiu a l'hotel Tower de Badalona, a l'Avinguda Navarra número 6. No t'oblidis de demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar, per escoltar Ràdio Pomar, el teu descompte al restaurant Albadiu, amb dues hores d'aparcament gratuït a l'estació i també podràs carregar el teu cotxe elèctric al mateix hotel. El restaurant Albadiu també té el seu telèfon perquè puguis fer la teva reserva, 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant Albadiu. Som a l'hotel Barcelona Tower. Badalona Tower. Badalona.

0: Ahí está Paco Candela, Siéntate a mi vera, la canción para nuestro amigo Vicente, que nos llamó desde Barcelona, desde Fabra y Puig. Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre. Bueno, ya sabes que hoy puedes participar con nosotros en directo en el 93-465-77-76, 465-77-76. Vamos a ver quién nos llama, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Hola, buen día, ¿en qué parlem?
1: Hola, soy Jordi de Tiana.
0: Jordi, ¿cómo estás, Jordi?
1: Molt bé, ¿y tú, José Pérez? Un dels meus fans. En el seu dia.
0: Sí, molt bé.
1: Me n'alegro moltíssim, moltíssim, moltíssim d'escoltar-te.
0: Bueno, moltíssimes gràcies, per les teves paraules.
1: No sabia on paraves, què estaves fent i tal, i hòstia, quan t'he escoltat ara. I jolín.
0: Jolín.
1: Quins records em dones.
0: Pues
1: bueno,
0: gràcies.
1: Espero que estiguis molt d'atents a nosaltres.
0: Gràcies, Jordi. Vale. Moltes gràcies, de veritat. Quina cançó posem, Jordi?
1: Doncs pues mira, si és possible em pots posar Ava.
0: Ava, sí.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Sí.
1: Vale, pues ja està. Bueno, que estiguis molt amb nosaltres, vale?
0: Bueno, moltíssimes gràcies, amic. Cuida't molt.
1: Vale, igualment.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Te dejo hacer.
0: Te preocupa solo tu persona. Bueno, ya sabéis que hoy solo estamos pasando llamaditas en directo, ¿eh? Para participar, solamente estamos pasando llamaditas en directo.

Però millor li posem aquesta versió, no? Millor li posem aquesta versió, molt millor. Mediodía, 53 minutos, 101.2.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: 13 hores, 20 minuts.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.
2: Hey, Fonsi.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Gracias.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: 18 hores, 14 minuts.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.
3: Hoy la vi. Fue casualidad.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Jerry Rivera.
1: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
2: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
1: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: TV. Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: viva na liberdade.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: l'interesse umano.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM. Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: 23 hores, 2 minuts.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: veces.
1: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
2: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
1: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.
2: Son muchos años que pasaron.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Chito.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
1: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
1: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
0: 101.2 FM.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.